0: A l'estiu, baixa a la platja.
1: I apuja el volum de la ràdio.
0: Rec 105. Escoltes tots els èxits de la música. Andy Miraxa. Aquest és el so Rec 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: My name is Alex Warren.
2: Give it up for Alex Warren!
3: La teva música.

0: Sheeran.
1: La ràdio dels teus artistes.
2: Ed Sheeran, everybody!
3: Aquest és el so RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona...

RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 gens decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Doncs jo, Enric, no sé si ja l'han dit.
2: Ah, i què?
1: És just acabo de sortir de la feina.
2: Ah, molt bé.
1: Una cançó que feia alguna així com...
3: M'encanta.
1: I tal, i seguia. Allò sí que era friki.
2: Ai, sí.
1: Ai, vinga, bona tarda. Ai.
2: Mira. Aquesta jo la punxava, eh? Poca broma. És Mastic Soul. Macarons.
3: Chacarons.
2: Oida. Chacarons.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Els austríacs s'havien plantat a 700 amb la mateixa pregunta que es fa l'Ernest Codina quan es lleva de ressaca un descampat de ceba. Com he arribat jo fins aquí? No m'ho explico.
2: És veritat.
1: Àustria tenia una oportunitat històrica perquè teles i ràdios d'aquí i d'allà deixin de donar pel sac amb el futbol, amb el Mundial i amb que si Cucurella peina té.
3: Ah.
1: Per tant, no espereu una anàlisi futbolística per part meva. Em continua fent molta gràcia que hi hagi dos tios amb nom d'arbre, Olmo i Pino, dos drogadictes, Porro i Raya, i futbolistes amb noms del FIFA quan no tenia la llicència i feia noms falsos com Grimaldo o Laporte. El president Laporte inauguró l'estadio. Esperem que caiguin ja perquè un Mundial acabaria de destruir Catalunya i això, companys, ja ens encarreguem nosaltres.
0: Oh. Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.

0: it's Taylor Swift.
1: Rex Hensing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: Aquest és el Sor RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Els austríacs s'havien plantat a 700 amb la mateixa pregunta que es fa l'Ernest Codina quan es lleva de ressaca un descampat de ceba. A com no? He arribat jo fins aquí? No m'ho explico.
2: És veritat.
1: Àustria tenia una oportunitat històrica perquè teles i ràdios d'aquí i d'allà deixin de donar pel sac amb el futbol, amb el Mundial i amb que si Cucurella peina té.
2: Ah.
1: Per tant, no espereu una anàlisi futbolística per part meva. Em continua fent molta gràcia que hi hagi dos tios amb nom d'arbre, Olmo i Pino, dos drogadictes, Porro i Raya, i futbolistes amb noms del FIFA quan no tenia la llicència i feia noms falsos com Grimaldo o Laporte. O el presidente Laporte inauguró el estadio. Esperem que caiguin ja perquè un Mundial acabaria de destruir Catalunya i això, companys, ja ens encarreguem nosaltres.
0: Oh. Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
3: Això només passa als Jatardes.
4: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Josmar. Ostres. El nostre Josmar.
5: Home!
4: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons.
5: Oh.
4: Molt fan d'aquests friquis.
5: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Josmar. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Jo és a finals als 90, ja. Podria cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! Oh. És que tots són tamarro. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo que David Lyme, no? Quan ve el Cubino aquí em diu nen. No diguis això.
3: Ja tardes.
6: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
3: a RAC 105.
6: Amb l'Enric Font.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito i fins ara.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Sí, ja, matinada, per tant també es compliquen aquestes tasques de rescat.
2: Són les 2:20 allà, eh? Que fort.
3: Quin apunt, eh? Quin apunt, Sergi. Anava a dir la frase del William Wallace, sí, però ara no me'n recordo exactament com és. Vols dir tu, Lilla?
4: No, si no me'n recordo. No, però jo era de Gladiator. Algo de la libertat, no?
1: Sí.
4: Ens podran quitar...
2: Ens podran prendre les terres, ens podran... Increïble, un reportatge que vas fer. Va ser que va haver un tèndema que ens va...
5: Avui estic molt contenta. Molt contenta.
1: Don't Lock i la mescla de... A2K.
3: Molt bé. Seria Y2K, no passa bé.
2: Doncs això, l'Ajuntament de Targa ja ha hagut de tancar temporalment la piscina perquè s'hi han detectat excrements, no, estremenys.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. Ara en format estalvi, un quilo de llagostins cuits per 7,69. T'estalvies un 18%. I salmó fumat per 5,99. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuend.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos ja!
4: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
5: És passar corrent davant la Sagrada Família.
4: És sentir la brisa del Mediterrani.
5: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
4: És monumental.
5: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i cònic.
4: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
5: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.

0: pots deixar-te les ulleres de sol.
1: No!
2: Però mai t'oblidaràs d'escoltar-nos. L'estiu a RAC 105.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Taylor Swift.
5: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
2: Escoltes tots els èxits de la música.
0: RAC 105.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
3: Però si aquesta hora la platja està buida.
2: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
3: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
2: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Val més que en busquem un altre.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: El millor fitxatge per aquest partit és el 20% en totes les cerveses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Consulta les condicions a carrefour.es fins al 5 de juliol.
8: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
9: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
10: És passar corrent davant la Sagrada Família.
9: És sentir la brisa del Mediterrani.
10: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
9: És monumental.
10: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
9: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
10: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
11: RAC 105, marxa de vacances... I ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina. I uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

0: Estàs escoltant la banda sonora de l'estiu.
1: Sí, sí, això és veritat, musicón.
2: RAC 105.
3: No podràs canviar l'emissora.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Això només passa
1: a Tardes. Jo, quan era petita, la meva mare, quan tenia molta calor i em volia banyar a la piscina i potser no es podia anar, es tallava a cogombra per fer el millor gazpacho o alguna cosa, i la punteta de la cogombra el tallava i ens ficava al front.
2: Com?
1: Enganxadet amb la calor del front, sí. I deia que això treia la calor. Oh. I jo no sé si era que teníem tanta calor que ens ho creiem, o que, bueno, que ens ho creiem perquè ens ho deia la nostra mare, i anàvem amb el cogombra, ma germana petita i jo, enganxat al front. Ostres. I la veritat és que al cap d'una estona no te'n recordaves de la calor.
2: Ah, mira, bueno, home, imagina't que ve visita a casa i veuen a les dues nenes amb el cogombra aquí al cap. Bueno, bueno, com està el jovent, eh? Com està?
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: tipa música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: El millor fitxatge per aquest partit és el 20% en totes les cerveses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Consulta'n les condicions a carrefour.es fins al 5 de juliol.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
6: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Gran Depart 2026.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105. RAC 105 i RAC1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
2: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: El millor fitxatge per aquest partit és el 20% en totes les cerveses, que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Consulta'n les condicions a carrefour.es fins al 5 de juliol.

0: escoltes tots els èxits de la música. La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Please welcome Olivia Dean.
0: Aquest és el so RAC 105.

0: això només passa
1: al Jack Tardes. Jo, quan era petita, la meva mare, quan tenia molta calor i em volia banyar a la piscina i potser no es podia anar, es tallava a cogombra per fer el millor gazpacho o alguna cosa, i la punteta de la cogombra el tallava i ens ficava al front.
2: Com?
1: Enganxadet amb la calor del front, sí. I deia que això treia la calor. Oh. I jo no sé si era que teníem tanta calor que ens ho creiem o que, bueno, que ens ho creiem perquè ens ho deia la nostra mare, i anàvem amb el cogombra, ma germana petita i jo, enganxat al front. Ostres. I la veritat és que al cap d'una estona no te'n recordaves de la calor.
2: Ah, mira, bueno, home, imagina't que ve visita a casa i veuen a les dues nenes amb el cogombra aquí al cap. Bueno, bueno, com està el jovent, eh? Com està...
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.
0: RAC 105.
3: La teva música.

L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat? RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

0: Això només passa a tardes.
1: Jo, quan era petita, la meva mare, quan tenia molta calor i em volia banyar a la piscina i potser no es podia anar, es tallava a cogombra per fer el millor gazpacho o alguna cosa, i la punteta de la cogombra el tallava i ens ficava al front.
2: Com?
1: Enganxadet amb la calor del front, sí. I deia que això treia la calor. Oh. I jo no sé si era que teníem tanta calor que ens ho creiem, o que, bueno, que ens ho creiem perquè ens ho deia la nostra mare, i anàvem amb el cogombra, ma germana petita i jo, enganxat al front. Ostres. I la veritat és que al cap d'una estona no te'n recordaves de la calor.
2: Ah, mira, bueno, home, imagina't que ve visita a casa i veuen les dues nenes amb el cogombra aquí al cap. Bueno, bueno, com està el jovent, eh? Com està?
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.
4: Hey guys, this is Bruno Mars.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.
5: I'd risk it all for you.
0: RAC 105.
3: La teva música.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Els austríacs s'havien plantat a 700 amb la mateixa pregunta que es fa l'Ernest Codina quan es lleva de ressaca un descampat de ceba. Com he arribat jo fins aquí? No m'ho explico.
2: És veritat.
1: Àustria tenia una oportunitat històrica perquè teles i ràdios d'aquí i d'allà deixin de donar pel sac amb el futbol, amb el Mundial i amb que si Cucurella peina té.
3: Ah.
1: Per tant, no espereu una anàlisi futbolística per part meva. Em continua fent molta gràcia que hi hagi dos tios amb nom d'arbre, Olmo i Pino, dos drogadictes, Porro i Raya, i futbolistes amb noms del FIFA quan no tenia la llicència i feia noms falsos com Grimaldo o Laporte. El president Laporte inauguró l'estadio.
2: Molt bona.
1: Esperem que caiguin ja perquè un Mundial acabaria de destruir Catalunya i això, companys, ja ens encarreguem nosaltres.
3: Oh.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
4: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
2: Home!
1: Era una fitada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
2: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Jo és a finals als 90, ja. Podria cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarro. Espera, que n'hi ha més. Em recorda el rotllo que David Lime, no? Quan ve el Cubino aquí em diu nen. No diguis això.
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: La teva música.
1: RAC 105. La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
2: És passar corrent davant la Sagrada Família.
1: És sentir la brisa del Mediterrani.
2: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
1: És monumental.
2: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i cònic.
1: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
2: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
1: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
4: Alexa, posa RAC 105.
5: RAC 105.
6: Google, posa RAC 105.
4: Siri, posa RAC 105.
5: La teva música.
4: Microones, posa RAC 105.
5: 105.
6: Aspiradora, posa'm RAC 105.
5: La teva música.
3: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
8: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.

0: Ahoy!
1: Aquest estiu serà llarg i farà calor. Molta calor.
2: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
1: RAC 105. L'estiu sona a

0: Martina Codina Best Moments.
1: Els austríacs s'havien plantat a 700 amb la mateixa pregunta que es fa l'Ernest Codina quan es lleva de ressaca un descampat de ceba. Com he arribat jo fins aquí? No m'ho explico.
2: És veritat.
1: Àustria tenia una oportunitat històrica perquè teles i ràdios d'aquí i d'allà deixin de donar pel sac amb el futbol, amb el Mundial i amb que si Cucurella peina té.
3: Ah.
1: Per tant, no espereu una anàlisi futbolística per part meva. Em continua fent molta gràcia que hi hagi dos tios amb nom d'arbre, Olmo i Pino, dos drogadictes, Porro i Raya, i futbolistes amb noms del FIFA quan no tenia la llicència i feia noms falsos com Grimaldo o Laporte. El presidente Laporte inauguró l'estadio. Esperem que caiguin ja perquè un Mundial acabaria de destruir Catalunya i això, companys, ja ens encarreguem nosaltres.
3: Oh.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol.

0: La teva música.
1: RAC 105. Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
5: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
6: RAC 105, marxa de vacances. I ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina. I uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.
0: La teva música.

0: chévere.
1: Aquest estiu...
2: Descansa.
1: Treballa.
2: O fes el que puguis.
3: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
1: RAC 105.
4: No podràs canviar d'emissora.
1: Som la teva música.

0: is here.
1: Sí, durant l'any estem una mica tocats de l'ala.
2: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
1: RAC 105, la teva música.

0: presenta arriba la invitación para la consulta.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Depart 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
6: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Depart 2026.
7: RAC 105, marxa de vacances. I ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina. I uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
3: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
2: Desbloqueja el Titan que portes dins.
4: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
5: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
3: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.

0: Fesols.
1: Hey, it's Taylor Swift.
2: Rex and Sing.
3: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar

0: Tran. La teva música.
1: RAC 105.
2: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
3: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
2: Desbloqueja el Titan que portes dins.
4: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
5: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
3: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
1: La teva música.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
1: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
2: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
1: Desbloqueja el Titan que portes dins.
3: RAC 105 i RAC1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
2: Quan passi la cursa no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
4: La teva música.
5: RAC 105.
4: La teva

0: L'estiu no es compta en dies. Summertime, the summer's on fire.
1: Es compta en cançons.
0: RAC 105.
1: No podràs canviar d'emissora.
0: RAC 105, la teva música.
2: Joe Keery, everybody!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
3: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
2: Desbloqueja el Titan que portes dins.
4: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
5: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
6: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: La cançó es diu Feel So Close i, clar, a mi em va perfecte, com en ell el dit, per dir-te el següent. Les tinc ja a tocar les què? Les vacancetes! Ole, ole, ole! Que un servidor avui marxa de vacances, no abans sense presentar aquest programa una vegada més, al ritme de la nit. Tornaré, són 3 setmanes, tornaré i, de fet, faré el matí d'estiu, d'acord? Substituirem a l'Ernest Codina per acompanyar-vos a tots els currantes i a tota la gent també que vagi a la platja. Això d'aquí 3 setmanetes. I en aquestes 3 setmanes, què passarà amb el ritme de la nit, Héctor? Doncs que hi haurà programa, per suposat. Hi haurà programa simplement sense locutor, d'acord? Segurament encara millor. Així que res, família, que no m'estic acomiadant, que encara queden 3 horetes per gaudir de la millor música dance, del ritme de la nit i, a més, amb un sorteig inclòs. Després explicaré una mica més del tema.
1: És el ritme de la nit.
0: Però abans no m'enrotllo més, que el que toca com cada divendres i dissabte, en aquest cas, és gaudir de les millors cançons del dance. Així que és hora de viatjar al 1993, al ritme de Jammin's Punt. I aquesta guitarreta va de fons. Es diu Ride in the Night. Benvinguts al ritme de la nit.

Un house més underground, més de club, però que va ser molt i molt popular a finals dels 90, Red Alert, el so de Basement Jaxx. Aquesta, en canvi, va ser mundialment famosa, ATC, i el seu Around the World, coneguda com el La La La.

0: Els amants de la bona música i la bona festa torna aquest estiu a l'Empordà Bojos pels 90. Dissabte 25 de juliol a la Ciutadella de Roses. La millor música disco dels 90 amb DJ Frisco i Marcos Peón de Yo la Taba en EGB. I l'actuació especial de The Sound Lovers, creadors d'èxits com Surrender o Walking. T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
1: Si vols escoltar reggaeton,
2: aquest no és el teu programa.
1: El ritme de la nit.

0: I el que també continua són els regalets, els sortejos que anem fent de tant en tant a RAC 105, així que apunta, que segurament t'interessa, sí o no?
1: Sí, sí, sí.
0: Ah,
1: sí.
0: Que t'interessa, home. A caballo regalado, que em diria, no? Doncs mira, va, apunta, que a RAC 105 som molt de Lloret de Mar. Natura, cultura, tradició, esdeveniments, activitats... Lloret de Mar ho té tot. Si vosaltres també sou molt de Lloret, heu de saber que teniu actiu un concurs a l'Instagram de RAC 105 per guanyar. Atenció, apunta... Una estada per dues persones a l'hotel boutique La Vella d'Hora. Toma ja, eh? Per tu i per qui vulguis, un acompanyant per un hotel brutal com és el boutique La Vella d'Hora. També, que això no és tot, un magnífic àpat al restaurant Sant Telm.
2: Pobre mia!
0: Sí, sí. I una experiència a escollir entre unes quantes, te'n dono alguna. Ioga als jardins de Santa Clotilde, un taller de biologia marina, una activitat de tast de vi.
2: Wow!
0: Sí, sí, i molt més, així que ja saps, RAC 105 al nostre Instagram. Un regal molt, molt, molt, molt top. I com et dic, aquest dilluns sabrem qui s'emporta doncs, tots aquests premis, perquè, com diem, a RAC 105 som molt de Lloret.
2: Oh!

0: El ritme de la nit.
1: Pels amants de la bona música i la bona festa, torna aquest estiu a l'Empordà Bojos pels 90. Dissabte 25 de juliol a la Ciutadella de Roses. La millor música disco dels 90 amb DJ Frisco i Marcos Peón de Yo la Taba en EGB. I l'actuació especial de The Sound Lovers, creadors d'èxits com Surrender o Walking. T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
2: Reviu les teves nits més emblemàtiques amb el ritme de la nit.

0: Un himne a la resiliència, un himne a la constància, a la perseverança. I will survive, Gloria Gaynor, i qui millor que ella per fer aquesta cançó en el seu dia, on, clar, després de l'accident que va tenir a finals dels 70, va estar paralitzada temporalment de cintura cap avall i va dir-li al món, ei, amics, amigues, que sobreviuré. I vaja, encara més viva que mai, de fet està de gira, tu, als seus 82 anys, així que simplement, Gloria, ole tu.
1: Ole tu.
0: Ole.
1: Ole tu.
0: Una altra que com Madonna, que ahir va publicar disc als seus 67 anys. Hi ha gent, com dic, feta d'una altra pasta. Doncs bravo per aquestes dues llegendes absolutes, el remix, per cert, de Phil Kelsey.
2: El ritme de la nit.
3: Només a Rec 105.
0: I per donar pas a Hathaway amb el seu What is love? What is love?

0: Robin diu que balla sol, Dancing on my own, que està molt bé, està bé ballar sola sola, però home, si es fan companyia, què vols que et digui? Potser una mica que millor, no? Sí? I si vols ballar en companyia totes les cançons d'aquest programa, dels anys 90 especialment, t'haig d'avisar, recordar, no sigui cas que t'ho perdis, que Sons del Món torna a portar Bojos pels 90, la sessió temàtica per gaudir dels millors èxits, els més icònics de la dècada dels 90. Quin dia, Héctor? El 26 de juliol, a la Ciutadella de Roses, d'aquí unes 3 setmanetes, amb DJ Frisco, Marcos Peón, punxant tots els hits del 90 i amb l'actuació... Efectivament, dels The Sound Lovers. Ole tu, eh?
1: Ole tu.
0: Ole. Ole.

més l'espai, recordo que disposa d'una oferta gastronòmica excel·lent, amb productes gourmet de proximitat, food trucks, barra de còctel, cerveseta i molta, molta, molta música. Tota la informació a sonsdelmón.cat. Va, a gaudir plegats, a ballar clàssics com aquest, en aquest cas el Sunny Shining de Bob Marley, o la remescla, si és que així ho considera DJ Frisco i Marcos Peón, jo ho proposo, de Funkstar Deluxe. Almenys és la que et proposem aquí, a RAC 105, al ritme de la nit. Som-hi!

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105. Sorry.

0: És molt habitual que els artistes sempre li donen moltes voltes a la lletra. Quina paraula poso, com explico això, aquest concepte, aquesta metàfora, clar, és que la rima... Mira, al final, molts cops el més important és una bona melodia, un bon ritme, i si no que els expliquin els Safridu amb aquest trencapistes absolut que es diu Player Alive, sí o no?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, clar, què t'haig de dir? Són les 10 de la nit. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. Nova horeta en marxa. Com anem per l'altra banda? Tot ok o què?
2: De moment estamos muy bien.
0: Així m'agrada, estupendament. Et recordo, si t'acabes de connectar, que avui és l'últim dia que t'acompanyo abans de marxar de vacances. No et pensis que foto el camp, enlloc. Simplement uns dies de desconnexió. Tornarem per presentar el Matina d'estiu i aquest programa, doncs, seguirà sonant en l'horari habitual. Divendres, dissabtes, de 9 a 12, simplement sense locutor, cosa que potser agraïu i tot, vale? Així que, simplement, dir-te que fins les 12 seguim donant-li canya i després d'una cançó instrumental 100%, mira...
3: El ritme de la nit.
4: Només a Rec 105.
0: Seguim amb una de les lletres més famoses de tots els temps.

I Dr. Love, ingredients principals per fer aquesta nova versió que tant ho va patar fa no tant, eh? Fa uns 6 anyets ara que faci càlculs. El Termion, Riton, Oliver Heldens i Bula. Doncs amb aquesta cançoneta relativament recent, tot i que agafa cançons més que mítiques, seguim endavant, ara sí, per viatjar força més enrere. Ens plantem als anys 90, va. Concretament al 1997, el ritme de Sash i aquest profund Stay. Stay.

0: el ritme de la nit a RAC 105.
1: Pels amants de la bona música i la bona festa, torna aquest estiu a l'Empordà Bojos pels 90. Dissabte 25 de juliol a la Ciutadella de Roses. La millor música disco dels 90 amb DJ Frisco i Marcos Peón de Yo la Taba en EGB. I l'actuació especial de The Sound Lovers, creadors d'èxits com Surrender o Walking. T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
2: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
0: El ritme de la nit. Divendres i dissabtes. De 9 a 12.

Kelly Llorena diu, explica-li això al meu cor. Tell it to my heart. Doncs vinga, t'ho explico. El cor, que es prepari. Perquè no pararà de bategar a finals d'aquest mes, el 26 de juliol, després de l'èxit increïble que va tenir l'any passat Sons del Món, torna Bojos pels 90. Sí, sí. Magnífica notícia, per tots els amants d'aquest programa. La sessió temàtica per gaudir dels èxits més emblemàtics i icònics de la dècada dels 90. Recordo, 26 de juliol, a la Ciutadella de Roses, amb DJ Frisco, Marcos Peón, punxant tots els hits dels 90 i amb l'actuació a punta... Nobody loves me, nobody loves me. ...del The Sound Lovers. Sí, sí. Per reviure plegats una època meravellosa i, a més, l'espai disposarà d'una oferta top, molt top, amb un espai, ja et dic, de productes gourmet, de proximitat, food trucks... Tindrà absolutament de tot. Barra de còctel, cerveseta i molta, molta música. Jo de tu no m'ho perdria. I si vols més informació, molt fàcil, sonsdelmón.cat. Allà trobaràs a la seva web tota la informació que encara no hagi dit jo, si és que en queda alguna, però vaja, la més important, crec que ja l'he dit, per ballar plegats al finals del juliol, doncs cançons com aquesta, de Paradiso, Bailando. Bailando.

0: La música italiana, una de les que més ha fet pel so dance les últimes dècades, sobretot a inicis de mil·lenni amb l'Italo Dance, doncs per culpa o gràcies a, en part, aquest parell, com són Prezioso i Marvin. Però si parlem d'Italo Dance, el principal culpable o fundador, com aquell qui diu, és el següent convidat. Així que seguim endavant amb un so relativament, podríem dir, similar. Deixem de banda a Prezioso i Marvin amb el Voglio Vederti Danzare.
1: El ritme de la nit.
2: Només a Rec 105.
0: I després d'aquesta demostració del meu italià macarroni, que et presento, doncs una de les més rellevants, recordades i estimades de la carrera de Bodan Gigi, que continua en actiu. Ahir va punxar a Itàlia, de fet. Això es diu

0: Gangnam Style.
1: Aviam aquest botó.
2: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
3: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
1: Ostres, de cop som als 2000.
2: Aviam, puja la intensitat. Hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
1: Això és brutal.
2: Màxima potència.
1: Els 80.
2: I com has dit que es diu aquesta màquina?
1: El ritme de la nit, de RAC 105.
4: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
1: El ritme de la nit.
4: Només a RAC 105.

0: Una cançó més tranquil·leta, que de tant en tant també va bé, més relaxant, California Dreamin' i el remix de Fred Wimmer. Però de les tranquil·les també passem a les més animades, va, que és dissabte, és nit de cap de setmana, el cos ho sap, i si cal, ho recordem aquí, al ritme de la nit.
1: El ritme de la nit, amb Víctor Huguet.
0: I també amb MC Star i Real Madrid.

0: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
1: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
2: 48.631, 48631, de la sèrie 38038.
1: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
3: Si vols escoltar reggaeton,
4: aquest no és el teu programa.
5: El ritme de la nit. Escaparabas, pinturibam, duriuram,

Mira que ho he intentat vegades i crec que mig planeta haurà fet com jo, però diria que ningú aconsegueix fer l'escat, aquesta tècnica vocal, aquesta improvisació, tan bé com ell, com el mestre Scatman John. John Paul Larkin, alias Scatman, que ho patava amb aquest èxit dels 90, ja fa unes quantes dècades, i un home que era tartamut, la veritat, una història de superació absolutament increïble. Família, seguim endavant, va! Arribem d'aquesta manera a un quart de 12 i prepara't perquè arriben èxits estel·lars. White Town, també Nalin and Kane, o per exemple Stereo Act, i aquesta cançó que et recomano que escoltis amb el volum ben alt i en silenci. És d'aquelles que s'ha de gaudir. Es diu Terra Titànic.

0: També la poso els divendres, no sigui cas que, clar, algú només pugui escoltar el ritme de la nit divendres i no dissabte i mai pugui gaudir d'aquest Saturday Night, però, home, evidentment, el dia és avui, la nit és avui, té més sentit que mai posar això de Wakefield, avui que és nit de dissabte. Amics, amigues, família de RAC 105 i del ritme de la nit, queda't amb aquesta data. I no només amb la data, sinó amb la informació que et dic de seguida. I és que després de l'èxit de la primera edició l'any passat, Sons del Món torna a portar Bojos pels 90, la sessió temàtica per gaudir dels èxits més emblemàtics, més mítics, més icònics de la dècada dels 90. Dissabte 26 de juliol a la Ciutadella de Roses amb DJ Frisco, Marcos Peón punxant tots els hits dels 90 i amb una actuació que té la marinera. Els The Sound Lovers, allà els tindrem per rememorar en directe, doncs, un dels grans grups dels 90. A més, l'espai disposarà d'una oferta gastronòmica meravellosa amb productes gourmet de proximitat, food trucks, barra de còctel, cerveseta i molta música. Més informació a sonsdelmón.cat. I si hi ha una cançó que segur, ja t'avanço, que sonarà, és aquesta.
1: Since 1992, there is a club which is making history. 7 years later, in 1999, it's...

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

0: Com diu això, va? Shine on. Una més. Shine on.
1: Ho fas molt bé.
0: Home, és que em poses qualsevol cançó de Rio, no ho he ballat ni res, entre d'altres aquest Shine On. Amics, últims minutets de programa i, per tant, últims minutets abans que un servidor marxi de vacances. I no marxaré jo, home, sense posar-te aquesta cançó, una de les meves preferides. XTM Mania, Fly on the Wings of Love. A gaudir!

0: Love After All. Creus en l'amor? Pregunta Cher. Sí, home, sí.
1: Sí,
0: Cher. Ai, si em noteu una mica més content, més feliç de l'habitual, és perquè ara sí, arribem a les 12 i no és que m'agradi a mi acabar el programa, perquè jo em quedaria una estona més. És bàsicament que marxo de vacances, així que do you believe in love after all? Família, un ple, com sempre. Salutacions de part de l'Hèctor Huguet. Recordo, pels amants d'aquest programa, pels amants del ritme de la nit, continuarà sense locutor les properes 3 setmanes, divendres, dissabtes. Com sempre, horari habitual, de 9 a 12, sense locutor, cosa que segur que algú a l'altra banda ho agraeix. Simplement bona música, bons èxits i sort, remember. Salutacions, va, de nou, de part de l'Hèctor Huguet. Marxo, però torno d'aquí 3 setmanes per presentar el Matina d'Estiu.
2: És el ritme de la nit.
0: Que el bo de l'Ernest Codina i tot l'equip també mereixen vacancetes. Ells les gaudiran a partir de l'agost. Amics, amigues, que vagi molt bé. Me'n vaig cap a Astúries, una mica de fresquet, que ja toca, i cap al País Basc. Et deixo amb Cat & Move i aquest Give It Up. Bàsicament ve a dir, deixa-ho estar. Doncs ja ho deixo. Adéu!

El ritme de la nit arriba al seu final. El proper divendres de les 9 de la nit tornarem amb la nostra cita obligada a RAC 105.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.